0: A l'entrevista dient això, va ser professor meu, Andrés Castillo, i jo fa 35 anys que vaig estar en el pare, imagina't.
1: Per tant, 37 anys que estic en el pare,
0: exacte,
1: i 300 cosa en taina, és dir, 40 anys.
0: 40 anys de profe,
1: no malament,
0: i ja crec que ara, 2 de setembre...
1: El 2 de setembre oficialment ja acaba això.
0: Ja, jovirà.
1: Bueno, i 4, bé, i 4 d'alumne, vaig estar 4
0: d'alumne. Ah, mira, també, mira, com jo, 4 d'alumne, en això coincidim. Sí,
1: el pare Victor és el meu centre,
0: total,
1: està claríssim.
0: La teva vida, absolutament. Absolutament. A veure, abans de parlar en el protagonista, en Carles, volíem això. Toni, quin balanç fem d'este 2025-2026? Perquè ha sigut intens. Ha sigut
2: sí, la veritat que ha sigut un curs intens. Hem tingut aquí la vaga educativa en uns argumentaris molt potents que eren necessaris en l'àmbit de l'educació pública, tant el tema de ràtios, infraestructura, el tema de sous, que s'ha perdut poder adquisitiu al llarg del temps, el tema de la burocratització, que és molt exagerat. Nosaltres necessitem, cada vegada l'alumnat, el seu perfil ha canviat i necessita més dedicació personalitzada i no podem estar fent tants documents per poder donar la resposta més idònia. Està el tema també de la climatització, que és molt interessant, i el tema de les necessitats de recursos humans, per, a vegades ja siga per desdobles o per ràtios que... Pensem o pareixer que ja vegem un llum, perquè des del Ministeri va publicar-se i aprovar-se un real decret en aquesta disminució que s'aplicarà a totes les autonomies de l'Estat espanyol. No? I és un curs pues, que sí que podem fer un balanç positiu, perquè al final jo sempre vaig dir, des de que quan va començar totes aquestes mobilitzacions, que al darrere n'hi ha uns docents molt professionals i han donat la resposta. I en el cas del nostre centre, doncs, tenim l'alumne, que és el millor Vostè, resultat.
0: Parlarem d'ella, també.
2: Sí, a nivell de selectivitat és la segona en tot el territori valencià, en tot el País Valencià.
0: Sí, fem això, un poquet la imatge general de lo que ha sigut l'educació, ha sigut pues, aquesta vaga educativa, però és que el Pare Vitoria també és una víctima a nivell d'instal·lacions, perquè les obres del Pare Vitoria, què passen, aquestes obres?
2: Doncs bé, som unes víctimes, però també és cert que el projecte de moment està avançant en les línies poc més o més planificades. Si tot anara bé, l'oferta per a optar la possible o les possibles empreses constructores estaria ja en setembre, i a veure si seria factible començar la construcció, pensem, ens agradaria en juny del 27.
0: El juny del 27, o sigui que en setembre ja sí que crear lo que és la licitació de l'empresa i començaran les obres. Recorden, perquè hi havia un nou edifici, fins i tot, no? Com era l'obra?
2: Sí, ja és un edifici que va afegit a la part que nosaltres diguem la caseta d'Ensemo, a la part on entrem per administració, va un edifici ahir en tres plantes i anem a aconseguir un augment de 6 aules, més alguna reforma interna que vam... Pensem que fins a 9 aules més seria factible que augmentàrem. Mare perquè meva. Són necessitats que avui en dia els espais no en tenien suficients per donar.
0: I és així, no, Carles?
1: No, i suposem que estarà planificat bé, no com l'any meu de director en el 93.
0: Ostres, 94, sí. Va ser director.
1: Un any, 93-94. Vale. Després m'han dit, seguirà? Jo dic, no, soc professor, no com Toni que té vocació de director. I ahir va ser un desastre de planificació. Sí. Unes obres van començar per a 2 mesos, els 2 mesos d'estiu, i van durar més de mig any.
0: Ostres.
1: Perquè estava molt mal planificat, és a dir, havien de fer 4 bobadetes, no? Sí. I al final van fer una instal·lació, una reinstal·lació elèctrica, fontaneria, l'ascensor, les obres. Per això l'institut nostre aguanta prou bé.
0: Sí.
1: I això va anar molt bé, perquè després en cotes baixes i en altres centres, quan va passar això, van planificar amb molta instal·lació, van fer aules prefabricades i tal i qual. Però nosaltres vam estar alternant, atenció, obres i classes.
0: Ostres.
1: I pel matí, per l'esprada, el nocturn se'n va anar a Sant Vicent. A Sant Vicent me refereixo jo, al col·le. I la veritat és que va ser un... De planificació, clar, jo de director, amb 32 anys, pues t'imagina't.
0: I ara i en poc.
1: I ara no, suposo que ja tardaran, no?
0: Però estarà d'acord, però bueno.
1: Ben planificat. Jo des de la distància, ni idea.
0: Ara ja estarà
1: observant, sí.
0: Com has vist aquesta evolució? Perquè és que, clar, això és 40 anys, d'eix 37 al pare.
1: La veritat és que, no sé, comentava, perquè en altres jocs també, no?
0: Sí,
1: la veritat és que això que diuen, és que la joventut d'avui en dia és un desastre, és que no és el mateix. No és el mateix, això faltaria, 40 anys anar canviant.
0: Claro.
1: Però és que nosaltres també hem de pensar que són ells i elles, hem de mirar

0: adaptar-nos i posar-nos també un poquet en el seu lloc, no? No podem demanar el mateix ara que abans. Jo ara últimament estic donant grec i llatí, a grec sempre l'he donat, els 40 anys he donat grec.
1: Ostres.
0: Llatí no sempre, perquè hi havia altres professors i professores, sí. Altres assignatures també que tu has conegut, referents sí. Clàssics, fonaments, cine, no. Teatre i tal.
1: Veritat.
0: Però no són iguals, però no són pitjors. Jo estic, no sé, a voltes fart d'escoltar això. Ja. L'Institut Nostre, jo me'n vaig i hi ha gent fabulosa que l'any que ve, dic, se m'ha agrandit. No, això de la vaga m'ha fet la brometa, no? Gràcies que estiguen, és que han fet vaga i no es donen la, no, la jubilació. És broma, no? Jo dic, doncs que a mi em diguin un any més no seria cap càstig.
1: Jo
0: en jubilé no perquè estigui cansat. I aquesta gent, si la tinguera un any més, és gent estupenda, n'hi ha de tot.
1: Claro, no.
0: Però t'has d'adaptar un poquet, no? I que ells també pensen en tu. Jo crec que això que diu, ja ho he soltat moltes vegades, no? És que l'han jugat un dia... O és que també he tingut molta sort. Estar en el pare Victòria, perquè, clar, ara puc canviar.
1: Clar,
0: 37 anys en el centre i ara puc dir, si me'n vaig a un altre centre, igual he tingut sort. Perquè em compten històries d'altres centres i dic, a mi em resulta això sense ficció. Ja, és a dir, això no ho he viscut. N'hi ha tot, també
1: n'hi ha. Sí, per suport.
0: N'hi ha xiquets xiquetes que es costa, però la veritat és que me'n vaig, repetir, amb una bona sensació.
1: Perquè tu sempre has mostrat aquesta vocació, aquesta passió, no? Jo crec que això és mateixos xavals també.
0: Sí, sí, jo ho tinc claríssim. És dir, som professors i tinc molts amics i amigues entre el professorat, Toni és molt amic meu, però és que professors i professores d'ara han sigut alumnes meus, també.
1: També, el mateix, clar,
0: és que dir que abans eren millor i pitjor, no, si ells també han sigut alumnes.
1: Clar.
0: Aleshores, jo he tingut una relació sempre perquè és que són professors, són docents, perquè tenim alumnes.
1: Clar, no.
0: Clar, si no serien funcionaris d'arreu un mostrador, no?
1: És el mateix.
0: És que, clar, jo tu ja ho saps, és dir, el tema dels viatges, fas molta relació, activitats que fas per ahir, i sempre he intentat jo aproximar-me a ells, trencant barreres. Recorda't, tu no has viscut tant, però jo sí. Això de senyor, don, no alçar-se...
1: Encara.
0: A mi, Carles... Però has de donar una confiança sabent que tu eres el professor i ells són ells, però missa confiança i tractar-te...
1: Sempre t'ha anat fantàstic.
0: Bé, un amic. No se'n passen tampoc, però sí. Perquè jo tinc moltíssims amics i amigues que han sigut alumnes. Però,
1: clar,
0: tu mateixa, tu i jo som amics fa molts anys i hem compartit l'institut, no?
1: Exacte.
0: Bueno, bé, no me'n digues.
1: No, perquè està molt interessant. està genial.
2: Jo volia afegir el
1: digues,
2: que comenta Carles. Sí. A mi m'ha encantat des del principi el que he plantejat a nivell metodològic, perquè ha vinculat el llatí i el grec també a la part del coneixement científic. Em refereix que a aquestes matèries com física, química, biologia, matemàtiques, etc., o tecnologia, que ha aprofitat aquest llenguatge per poder entendre la casuística del problema que havien de resoldre l'alumnat, no? Perquè també, moltes vegades curiós. El llatí i el grec es veu com algo més de lletres, perquè mantenga el públic que m'escolta, o més humanístic, i Carles ahir crec que ha fet una bona tasca a nivell pedagògic per poder entendre quan tenen un problema d'esta casuística que han de resoldre o si de cara al futur volguen investigar.
1: També
0: el mateix. El tema, llengües mortes. Sí, estic fart d'escoltar això.
1: Sí,
0: ja quan estava en l'institut, en segon de PUB, jo dic, vas a fer-hi a ti i grec, perquè m'encanten. Ja m'ho diuen, llengües mortes. És en la carrera, altra vegada de fer el disturb, ja no vaig ni contestar. No? I ja imagina't tu, comptant la carrera, els anys que ho porten el món este, no? Sí, la carrera, l'institut i ara no de docent, no? I Toni, és veritat, això el que diu. Jo sempre he entès les meves assignatures interdisciplinàriament. Ara està d'actualitat el tema, l'actualitat no s'obliga, no? El tema de competencialitat i tal. Han canviat la temàtica, és a dir, l'espau, i a ti les han canviat. I estan preguntant una sèrie de qüestions que jo porto tota la vida...
1: Fent-ho.
0: Sí. Clar, han baixat l'exigència en sintaxi o morfologia, però l'han pujat en altres aspectes, que si tota la vida portem fent-lo. I jo crec que en la interdisciplinaritat, en la setmana cultural, jo faig activitats, per exemple, parlant de mitologia i les plantes, me demana el cicle de jardineria, o helenismes, no? El vocabulari científic, per exemple, n'hi ha molt, és dir, i l'alumnat t'ho agraeix, quan tu veus que és algo viu, no? Abans ho feien periòdics, retallava periòdics o feia gravacions, ara és d'internet. I es diria, és que això no és que està mort, és que està més viu que mai, perquè veuen exemples i veuen que això que estàs explicant està viu. És com Toni explica economia i es diu, l'economia no està en un llibre ni està en uns textos que no llegirem en la vida o ja veurem, sinó que és exemples de vida quotidiana. I quan ho veu en vida quotidiana, és mateixa, A mi m'envien per WhatsApp a vegades. Mira, Carles, que veus una foto, mira això que... I això és bonic. Claro. Dir que és el que dic jo. Si tu desperdes curiositat i ganes de saber, sí, inquietuds, sí, sí, esperi crític, jo crec que estem per això. Esa, els coneixements,
1: és la funció del
0: més fàcil que mai. Agafen el mòbil i ho miren. Però si no es dones aquestes ganes de mirar aquestes... I això és coneixement.
1: Claro.
0: Què fem ahir? I me'n vaig fent el mateix. És dir, que he cregut, crec, i creuré en aquest...
1: 40 anys després. Un dia, en diem, ha citat abans el nom de Carme Gisbert. Amor, aquesta xica impressionant. Bueno,
2: és una,
1: però bueno,
2: és un alumne excepcional. És cert que l'estem convidant als diferents mitjans de comunicació que he volgut entrevistar-la. Resulta complex perquè no acaba d'agradar-li
1: el tema
2: de ser una persona entrevistada i claro, aquestes qüestions, però vull dir, és una excepcional alumna, molt discreta, i pensem que té una gran projecció de cara al futur. El temps ho dirà, però jo ja ho deixo caure així perquè ho analitzem en finalitzar els propers estudis que tinga i el lloc de treball on siga.
1: Perquè aquesta xica, però vull dir, ella és un poc un model de lo que són aquesta generació, no? Que estava comentant un poc Carles. Hi ha gent supervàlida i que està traient, perquè a més ara els pobres ja no val, jo si arribava un avui i algo, ja era, no, ara tenen que treure 14. Sí, dius, sí. Ostres, és que els pobres també, no? Estan donant-los...
0: Sí,
1: els...
0: un alumne, bueno, segons els meus, estic content de tots i de totes. Deixem les notes a banda, parlo de qüestions personals, no? Però Blanca Herrero ha sigut la, no sé si, Blanca Herrero ha sigut la segona.
2: La segona, va? Sí.
1: També.
0: I ha fet aquest tigre, que
1: tira.
0: Ull, encara estem en això de dir, què fa una, no, una persona tan brillant de notes fent llatí i grec?
1: Llengües mortes.
0: Que bonic que en 40 anys sempre he tingut alumne de grec. Quan vas començar, un professor que donava en acadèmies, que jo suposo que no estarà en el món, fa 40 anys, perquè era veterà ja, em diu, ah, encara n'hi ha alumnes de grec, però fa 40 anys. Sí. I 40 anys després encara he tingut alumnes, i a més alumnes acadèmicament i personalment. Parlo d'ella perquè també ha sigut la segona, no?
2: La segona, sí.
0: Notes,
1: també, al mateix temps, en notes.
0: Bueno, això un detall és.
1: Recordi aquest departament Aurora, sí. Adela i tu. Uf, exacte, era un departament ahí. Pues, tornem a parar de l'any 90, imagina't. A veure, Toni, més coses, perquè en quant a l'oferta, a veure, el pare... Ara ja portem així emocionats del tema i encara no hem parlat del pare. Què és el que esteu preparant? Com acabeu el curs? Què esteu preparant? Novetats per a l'any que ve? Parla-nos un poc, a veure.
2: Sí, la novetat és que enguany anem a obrir un nou cicle formatiu en formació professional, el d'ornamentació i decoració a nivell que tenen dins de la família agrària.
1: Ah, molt
2: bé. Que ja teníem la bàsica d'agrària i el cicle formatiu de grau mitjà, de jardineria, i llavors pues, ara tenim una nova oferta que estem encantats. I el pare una vegada més pues, continua pegant aixes petjades per a poder ser gran i donar els millors coneixements i també donar una resposta social i a nivell laboral i personal a qualsevol alumne, no? Tenim la família química, tant en el grau mitjà de tècnic de laboratori, anàlisi i control de qualitat, i la fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins. I al mateix temps pues, també tenim la part d'educació i control ambiental, que ja este cicle va ser molt curiós des del primer dia, no? Perquè teníem l'alumnat de primer i ja es van cridar de Terol perquè volien un alumne ja en l'estiu possible accés en el pas del temps a ser funcionari de l'Ajuntament.
1: Ostres, molt bé.
2: I aquest curs mateix, doncs, també hem tingut una oferta i conforme van tancar actes van haver d'enviar l'expedient en el títol perquè la pogueren agafar aquest estiu.
1: Imagina't, és així de laboral tan important. Sí. Molt bé, doncs això és un poc com es planifica, però a part és que més que aquesta oferta educativa, que això sempre és important, el pare és més que un institut.
0: És més que un institut. Sí.
1: Que està bé, quants viatges has fet?
0: Carles, sí, viatges, 38. Estava content de fer una setmana i algo. Va vindre l'últim viatge de quart, sí. Que anem a bueno, Mèrida, no? Trujillo, Lisboa, no? En Sintra, també parem Évora i tal. Abans en Càceres, són, i després de segon de batxillerat. És a dir, jo estic molts anys fent dos viatges. Feia el de segon i després venia i els dos o tres dies m'anava el de quart. Abans el de quart el fèiem en la setmana de primavera. Bueno, en resum, 38 viatges i ara portar 4 més que va, ho va impedir la pandèmia.
1: Ah,
0: vam estar dos anys sense fer viatges.
1: La veritat, la pandèmia.
0: I ara és un 4. De sí, fet, sí, va sí. ser molt, molt fort. La veritat és que teníem ja el d'Istanbul quasi pagat, el de, ostres, el de Ward quasi... en primavera claro. I no es van fer sí, sí, quatre sí. viatges. Són 38, no està malament. 37 en el pare, 37 en el pare, 38 viatges, no està malament. Podien haver sigut 42 però
2: 50.
0: No està malament. A banda d'altres activitats que m'encanta fer-les, a més la gent respon molt bé. A mi sí, jo he anat moltes vegades a Cartagena, a Sagunt, sobretot a Cartagena. Que bonic demanar un autobús i haver de limitar les places entre cometes, perquè tanta, no caben. Primer és de clàssic, és que tenen relació amb el clàssic. Sí. Però podem anar, no són de clàssic, dic, no, és que no teniu jo, que és bonic, sense obligar-los, vindre, no? I és que m'encanta també el teatre, el cine, tot això, i portar-los, Toni ho sap, no? I portar-los a veure si al Coi, bueno, al Coi hi ha tres llocs, no?
1: Sí,
0: teatre, tot. Sobretot, i la gent respon, i necessiten, necessiten aquesta motivació. A vegades, dius tu, que xulo, dic, clar, que xulo, però és que algú ha de dir-vos que és bonic.
1: Claro.
0: I ho podeu buscar en altres llocs, però si ningú us diu que heu de buscar-lo, no sabeu on buscar-lo. Però quan ho veuen, diuen, oi va, i tu no ho saps.
2: Has de fer l'oferta perquè vagin. I també jo he de remarcar els viatges que ha realitzat Carles, que sempre ha sigut, ja no només un referent d'eixida, és un referent d'aprenentatge cultural, de situacions d'aprenentatge, que es demanen ara la nova llei legislativa, i Carles ja portava un dossier de cada espai on havien de visitar, en les dates, quan es va crear aquest monument, el perquè, l'argumentari. El nostre alumnat ha anat a llocs on habitualment el turisme no va. Hi havia una ruta turística, se ho han passat molt bé, o han actuat en el que és l'adolescència, l'han viscut en aquests viatges, però és cert que tenien un tret d'identitat els viatges molt peculiar que pensem que no es viuen en tots els viatges que sol fer-se en els centres educatius.
1: Sí, perquè sempre es busca més la festa, entre cometes.
0: No, és que passa que, és veritat, el dossier...
1: Ja has donat festa dossier, i has donat
0: cultura. Sí, feia dossier en paper, en el de quart no, el de quart sempre ha donat USB. Un USB amb milers d'arxius, val? Després ho miraven, no ho miraven, a fer la brometa, després farem un examen. La brometa. Sí, Toni, t'ho has guardat per ahir pel despatx, que li vas donar jo, no? I aquests dossiers estan ahí, però parlen de mi, però no vull personalitzar-ho massa perquè jo he compartit amb professors i professores.
1: Claro.
0: No vaig a fer el llistat meravellós de companys i companyes, amics i amigues que han vingut a mi de viatge.
1: Bueno.
0: Clar, estic jo ahí perquè, si vols, tu has sigut un poquet l'alma mater.
1: Has donat la cara un poquet de l'organització, però després has tingut...
0: És de quart, sí, va ser idea meua, el de quart, 2015, va ser idea meua, i és de també, el 93 vas començar estos també.
1: Sí.
0: Va ser idea meva, però després la gent que ha vingut a mi, de fet, s'han fet ja dos o tres viatges i jo no he anat, últimament. Perquè,
1: perquè has creat escola.
0: I això ho he dit, no deixeu pedre, que no se deixaran pedres. El segon debat es faran segur, hi ha gent. Quart d'ESO espera que tampoc.
1: No.
0: S'ha de tindre ganes, eh?
1: Segur que no.
0: A mi diuen, què bé t'ho passes? Jo dic, home, a veure, anem perquè ens agrada, però endur-se 67 alumnes, com és l'últim viatge.
1: 67?
0: 67 alumnes, i uno que estava malalt, 68 eren, val? 67 alumnes, per Mèrida, per Lisboa, val? Has de tindre ganes, sabent el que pot passar, i per les nits, sabeus... Ara m'he trobat una mare que anava en el subjecte, diu, ja el meu fill, és un fill que no és massa aixerrador. Diu, està contant-me tot això, encara està contant-me el viatge de fa una setmana. No,
1: mira, que guai.
0: I diu, no oblidarà la vida. Això és el motiu d'aquests viatges.
1: Molt bé. Ah, bueno, mos ha jubilat Carles, però també anem a citar, també els profes, a més, emblemàtics.
2: Doncs també tenim a Josep Durà.
1: Home, mític, Josep.
2: Un matemàtic de dalt a baix.
1: Total, absolutament.
2: I també hem pogut gaudir durant tot aquest temps, i suposo que en el pas del temps també col·laborarà amb nosaltres en les diferents exposicions que ha fet de fotografies que té
1: magnífiques.
2: De la Serra de Mariola, de la Font Roja, tant de plantes, d'orquídies, silvestres, una passada. M'encanta, m'encisa. I també d'ocells, etcètera, una passada. I Josep Durà, doncs, també és un... aquell matemàtic de... A mi em recorda l'economista que em preparava les oposicions en Barcelona, que agafava el guix i feia les corbes i els gràfics perfectament dins de l'aula. I això crida molt l'atenció, i
1: claro.
2: A més, és part de quan un docent entra a l'aula, d'ensenyar com les coses ben fetes també tenen la seva pròpia atracció, encara que estigui fet en instruments que ara s'exigeix més les noves tecnologies, pantalles, etc. No? També tenim a Hermínia Blanquer,
1: Hermínia
2: de Biologia, també una fantàstica docent, on ha portat diferents projectes endavant dins del laboratori, en la Setmana Cultural, en tallers de l'ADN, i nosaltres tenim en el centre el projecte els patis inclusius, on en el pati l'alumnat voluntàriament anava al seu laboratori a fer una pràctica científica. Vull dir, i això t'enriqueix molt. L'Hermínia és una lluitadora nata de la dona en la festa, ha lluitat molt per l'ensenyament públic, vull dir, i són valors que estaran ahí impregnats i no hem d'oblidar-ho mai.
1: Exacte, molt important.
2: Contra identitat, i després tenim a Santi Villora, que del primer moment que va aterrar al centre doncs venia amb moltes idees al cap, el tema d'un aquari, on altruistament anaven naixent petits peixos i coses que era curiós el tema, no? O la part també d'agrària s'ha involucrat en els projectes, en els cicles, junt amb l'alumnat, i en el propi laboratori, no? I així trencaven molts els esquemes.
0: I la UNESCO.
2: I la UNESCO. I el seu també coordinador de la xarxa UNESCO en tot el que implica els seus valors. Que, per cert, la trobada de xarxa UNESCO el proper curs serà així en el COI. Enguany ha sigut a Barcelona.
1: Ah, mira.
2: I tindrem la trobada així en el COI. Ah, mira, i ja tenim ahí una altra qüestió més per organitzar.
0: Si em permet, dos detalls. Tinc molta missa també a Hermínia, jo, evidentment. Una filla seua, Anna, va ser alguna meua.
1: Ostres, mira, veus.
0: De grec.
1: Sí, no, mira.
0: I sa mare és de biologia, no? I l'altra filla, Júlia, va vindre un viatge a mi també, a Estambul, no? És a dir, que tinc molta amistat per aquesta part també, no?
1: Fantàstic.
0: I a més, Anna és molt amiga meua també, no? Quan es ve per allà xerrem, no? I de respecte a Pau, està a Pep, Dura, a Pep. Vam estar a l'institut, eh? Som de la mateixa promoció.
1: Damunt, ostres, que bo.
0: Vam estar en classe, primer i segon de BUP, després vaig anar a Lletres, seguia Ciències, però vam estar 4 anys en l'institut. L'altre dia en el dinar, des de jubilació, ho contàvem. La classe, es quedem en classe i tal. Les bataguetes que es diuen, no?
1: Però ell va estar en l'Andreu.
0: No,
1: ell ha estat sempre en el pare?
0: No, d'alumne.
1: No, però com a professor.
0: És que ell ha variat.
1: Ah, no, va dir. Tu, el que passa que el portem a tu, perquè tu has estat
0: 37 anys en el pare.
1: Això jo crec que en el món del professorat en un mateix centre
2: és molt difícil.
1: És un poquet per això.
0: Jo crec que també tinc molta amistat amb Josep, vam estudiar a l'institut, però d'alumnes.
1: Sí, t'entès. Molt bé, doncs aquest últim missatge, mos queda un minutet a cada un. Toni, missatge final i deixem a Carles ahí per a tancar l'entrevista. Què podem comentar?
2: Comentar que l'enhorabona per la tasca que s'ha fet al llarg d'este curs i esperem engegar el proper curs també en il·lusió, en gana i que arribi tot a bon terme en tot el que s'està movent per l'ensenyament públic actual, que és més que significatiu i s'ha de tindre clar socialment i qualsevol govern que prenga decisions al respecte.
1: Importantíssim. A més, Toni és el director de tots els directors, que això ja ho han comentat altres voltes.
0: El primus inter pares.
1: Exacte. Mira, veus?
0: Els alumnes s'ho han emprès, m'han après això. En sèrio.
1: Carles, i aquesta última frase, el minutet i alguna cosa que mos queda.
0: Sí. No, res, simplement que dic que soc de la pública, he sigut, soc i sempre seré de la pública, ara que estem parlant de les manifestacions. He sigut, soc i seré sempre del pare, val? Lligat. I la il·lusió no s'ha de perdre, la il·lusió per ser docent. La que encara tinc jo, perquè jo me'n vaig, però no he perdut la il·lusió, no? I crec que el futur nostre està en una bona educació, val? Tenir aquesta bona relació amb el professorat, amb l'alumnat, crear, no? I aquesta curiositat, aquestes ganes de saber, no? I aquestes inquietuds, aquest espírit crític, i avançarem. Perquè sense una bona educació el nostre futur està molt complicat.
1: I sempre en valencià.
0: Això, clar, ho he dit moltes vegades, jo en els 40 no he tingut mai problemes pel tema de valencià.
1: Mai.
0: I en guany, per exemple, tenia una argentina, un cubà, una de Kazaja, costa dir, de Kazajistan. Tenia, qui més tenia, sí, d'aquestes nouvingudes, colombiana, venezolana.
1: I les persones...
0: Marroquí, bueno, jo no tinc gust, però també... clar, sí. Si tu poses voluntat i no tu vas el valencià és una llengua... Clar. I nosaltres som molt tolerants, cuidat, sí, estudiar el valencià és inclusiu. Tirar fora valencià és exclusiu. M'explica l'etimologia, ull,
1: vale.
0: Que ens agrada el valencià no vol dir que menys prem altres, jo soc filòleg, altres llengües.
1: Absolutament, per suposat. Molt bé, doncs això era també aquest punt que volíem acabar. Gràcies, Toni, gràcies, Carles, ha sigut un plaer que estiguereu així en Ràdio El Coll.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrak. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
4: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
5: Una altra alegria que ens ha arribat des del món de la música, perquè la Unió Musical Contestana va obtenir el segon premi al 8è certamen de música festera d'agost, que es va celebrar el passat dissabte a aquesta localitat de l'Alacantí. Així que volíem compartir amb tots vostès aquest reconeixement i ho fem amb Toni Molto, president de la Unió Musical Contestana. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Enhorabona.
6: Moltes gràcies per comptar amb nosaltres. Pues mil gràcies, la veritat que estem contents i un poquet pues, des del treball que hem estat fent, que la veritat que ha sigut un treball bo i un treball dur, però molt content, la veritat que sí.
5: I Juan Carlos Sempere Bomboy, director de la Unió Musical Contestana, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
5: I també enhorabona.
7: Moltíssimes gràcies. Agraeix de que seu ressò d'este premi.
5: És que és molt important, com deia Toni, el president, heu estat moltes setmanes de treball preparant aquest certamen i al final quan veus que obteniu aquesta segona posició, pues, és una alegria, Juan Carlos.
7: Clar, a ningú li té amarga un dolç, evidentment, i quan més amunt estàs en un podi, pues, millor. Però n'hi ha que ficar sempre en valor el camí per arribar a sí, i el treball ha sigut llarg, però ha sigut magnífic i aquest treball sempre ve per a quedar-se.
5: Toni, com estan els músics i les músiques de la banda?
6: Pues la veritat que estem contents. I la veritat que les seues caretes d'aquest dia eren pues, no? Tenien molts sentiments, no? Al mateix temps, perquè a més hi ha molts d'ells que són molt joves, que era un poc la primera experiència que tenien en una cita com aquesta, i la veritat que molt contents i amb molta gana de continuar fent música i de continuar veient-nos i enxuntant-nos per compartir el que més els agrada, que és fer música.
5: I aquesta música que vau interpretar el passat dissabte, Juan Carlos, sé que l'obra obligada era Canticum Laudis d'Iñaki Lecumberri Camps, però què vau tocar en aquesta desfilada de pas doble, també de presentació i de l'altra obra que vau elegir? Què ens pots contar?
7: Sí, bueno, primer vam fer el passacarrer i vam interpretar un pas doble tan nostre com Bohemios del 29, i ja en l'escenari vam tocar el passodoble guitarra espanyola del nostre fagot Enrique Igual, que és una joieta de pas doble. Després, com bé dius, vam interpretar l'obra obligada, que és el Canticum Laudis d'Iñaki, i vam finalitzar en la marxa a l'hora lliure, que és el primer tro de Rafa Mullor.
5: I què tal? Com va anar?
7: Molt bé, va anar tot molt bé. Pese a les condicions, perquè és un certamen que es fa al carrer, a carrer en un dia d'estos com és que estem tinguent, pues podeu imaginar-se com es patís. I pese a tot, la veritat que molt bé, perquè en esta calor és molt difícil cuidar el so, cuidar l'afinació, i la veritat que la banda va estar molt, molt concentrada i molt bé.
5: Va ser a l'Auditori Municipal d'Agost, com dius, a l'aire lliure, on vau fer aquesta interpretació.
7: Sí.
5: Toni, en el moment en el que bueno, ja s'acaba també la participació de les altres dos bandes, la Societat de Vilafranqueza i també la de... me sent anat ara. Quina era l'altra? La de Benicadell, no?
7: Sí, Unió Música Benicadell de Castelló de Rugat.
5: Exacte, jo dic, se m'havia posat en blanc la ment. Toni, quan vau escoltar la deliberació del jurat i aquest segon premi, com va ser aquest moment?
6: Pues la veritat, un moment d'alegria, sempre, perquè a més, vosaltres també, o sigui, està clar que sempre vols quedar el que diuen Carlos, no? Més dalt del pòdium, no? Però estem supercontents del treball que hem fet, perquè ha sigut un treball dur, un treball de veure's molt, d'enjuntar-nos molt, de prendre molta consciència del que estem fent, no? De, també un treball individual de cada un, d'un poquet traure la seva millor versió. I la veritat que va ser molta alegria. I supercontent, i superagraïts d'haver pogut participar i d'haver pogut compartir aquest dia nosaltres en la banda i també les altres bandes que van participar aquest dia.
5: Uh-huh. També vos va acompanyar gent de Cocentaina, Toni?
6: Sí, la veritat que sí, sempre tenim ahí gent incondicional, no?, que va vindre i nosaltres sempre agraïts pel seu suport, evidentment.
5: Uh-huh. Com ho heu celebrat, president?
6: Pues vam arribar ja a Cocentaina, teníem preparat un mixo paret i res, en seguida pues, vam estar xerrant, vam estar compartint. Pues jo veig que era la joventut, tot el que feia, la veritat que super content i super emocionat per veure com es pren més la vida, no? Que al final són exemples de vida que ens donen a tots i molt contents. El que passa que també no hem tingut temps de parar, perquè aquesta setmana també va tenir un concert, ens ha vingut un poquet de Xina, però la veritat que super contents i super molta gana de fer música.
5: Ahir anava jo també a preguntar-li al mestre perquè vos vaig veure en la publicació de Cocentaina l'últim dissabte de juny, el passat dissabte, sí, certament, mestre, i este divendres concert al Palau Comtal. No pareu.
7: Sí, i en tres setmanes més tindrem el de festes.
5: Exacte.
7: Ja pararem en passar festes.
5: Mm-hmm. Més un homenatge a Gustavo Pascual Falcó, no? I l'estrena d'una obra em sembla que no va fer. Juan Carlos.
7: Sí. Mira, pues este concert precisament no el dirigiré jo, el dirigirà Francisco Valor, que és el subdirector de la Unió, perquè per qüestions personals pues, no puc estar en este concert i ell, a més, està molt vinculat en els boards i tot. I, bueno, este concert el fa ell. Uh-huh. I res, al final s'ha treballat tot. Clar. A la vegada, certamen, concert, hi ha anat tot... I, bueno, és un concert en el que n'hi ha moltes sorpreses, en el que n'hi ha estrenes, en el que n'hi ha reestrenes, i bueno, és de veres que els Borges han anunciat en el cartell una estrena d'una peça inèdita que no es coneixia, que és de Gustavo Pascual, que es diu Moros en el castell, i bueno, el... ja tindran pues, una peça més dedicada de les que estaven ahí desconegudes de Gustavo Pascual.
5: Me n'he anat jo a la primera batuta. Al director titular no sabia que no feies el concert, però bueno, moltíssimes gràcies.
7: Sí, és que lo normal, evidentment, sí, és que estiga el director, però en este cas és que per raons personals no puc estar i res, el dirigirà Francisco, una persona a la que musicalment confiem al 200%, i és el meu subdirector allà a la Unió, i ja el dic. A més, ell està molt vinculat als Borges, que és la persona ideal.
5: Clar. Toni, com diu el mestre, concert, després el de festes, i després les pròpies festes de Cocentaina, no?
6: Sí, la veritat que sí, que ha sigut un estiu, així d'un inici d'estiu, molt en molta faena, però bueno, ja descansarem en passar festes, que segur que tenim temps per descansar i per relaxar-se un poquet. Uh-huh. I la veritat que pues que no parem, no hi ha, i quan hi ha feina, pues hi ha que fer-la, ja està.
5: Mm. I que disfruteu de la música moltíssim, a que sí?
6: Sí, la veritat que sí. També un poc, nosaltres també en aquesta zona, pues, la música festera és un poc lo que mos tenim dins, no? Tenim dins de les nostres venes i ja està, disfrutar-la i a fer-la disfrutar també.
5: Juan Carlos Emperé Bonboí, moltíssimes gràcies una vegada més per atendre'ns així en Ràdio Alcoi i assaborir aquest èxit del certamen.
7: Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres.
5: I Toni Moltó, president de la Unió Musical Contestana, també moltíssimes gràcies i a celebrar-ho a tope també.
6: Pues la veritat que sí, moltíssimes gràcies a vosaltres per contar amb nosaltres també i res, a continuar fent música. Voldria comentar-te una coseta. El concert,
5: sí?
6: Que hem parlat d'ell, era a les 8, però per raons logístiques del futbol, com sabem, Espanya juga a les 9, doncs s'ha avançat mitja horeta. T'ho dic per si hi ha alguna persona que li apeteix anar i perquè no es despiste, que vagi a les 7 i mitja.
5: Al Palau Comtal, a més també és solidari per a Solc i la Junta Local de Cidalcoi de l'Associació Espanyola contra el Càncer, així que poden anar a gaudir de la música i la solidaritat.
6: Efectivament.
5: Moltíssimes gràcies.
6: Mil gràcies a tu. Vale.
7: Gràcies.
8: Alcoi Rótul, empresa de rotulación, necesita operarios de taller polivalentes para formar parte del equipo. Se busca personal dinámico, responsable y proactivo, acostumbrado a trabajar en procesos de fabricación y montaje. Se valorará nociones y experiencia en soldadura, pintura y/o electricidad. Dejar el currículum en las instalaciones de Alcoi Rótul, calle Fila Benimerines 33, Polígono Industrial Santiago Payá de Alcoi, o enviarlo a administracion@alcoirotul.com.
9: Once muertos y una veintena de desaparecidos. Este es el balance provisional de la tragedia de los Gallardos. Personas que trataban de huir de las llamas de ese incendio que sigue sin control y que no pudieron salir de allí con vida.
10: Es la 1, las 12 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
9: Y aquí seguimos en la programación especial de la SER por este incendio de los Gallardos. El rey acaba de referirse a esa tragedia desde San Javier en Murcia, donde acaba de guardar un minuto de silencio por los fallecidos.
11: Transmitir desde aquí nuestro pésame, nuestro cariño y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos, también por la angustia que están padeciendo ante la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado.
9: Remarcamos balance provisional de 11 fallecidos. Vamos a recopilar ya los últimos datos oficiales de superficie quemada y afectados, porque recordemos hay más de un millar de personas evacuadas. Fernando Pérez Mungueo, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Casal. Comenzamos, lo dicho, con la cifra fatal de fallecidos. 11, 10 de ellos extranjeros, la mayoría británicos. Hay 8 heridos, 4 muy graves en las unidades de quemados de los hospitales Virgen del Rocío de Sevilla y el de Torre Cárdenas en Almería Capital. La cifra de desaparecidos oscila entre los 19 oficiales y podría aumentarse a 23 por los testimonios de familiares que no lo localizan. El fuego ha obligado a desalojar a más de 600 personas en las últimas horas que están siendo atendidas en las localidades de Garrucha y Lubrín. La autovía A7 sigue cortada en Los Gallardos, donde hay un amplio dispositivo del Foca apoyado por la Unidad Militar de Emergencias, compuesto por 700 efectivos y 10 medios aéreos, combatiendo las llamas avivadas por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, que han devastado ya más de 3.500 hectáreas. Un fuego que esta mañana Juanma Moreno definía en la SER con Pedro Blanco como el más rápido en propagarse que ha visto él como presidente andaluz.
13: Es verdad que cuando este fuego ha sido muy rápido, ha sido una evolución muy, muy, muy rápida, y después la zona es una zona muy escarpada, muy compleja, terrible, ¿no? De probablemente el fuego más rápido que he visto yo, por las condiciones orográficas y climatológicas que hemos vivido en Andalucía.
12: Recordemos, Javier, el teléfono de atención a los familiares de las víctimas y también de los familiares de los desaparecidos que ha activado la Junta de Andalucía. 677 90 46 24. Les atenderán psicólogos especializados.
9: Ay, gracias, Mungueo. Estos son los datos de última hora, todavía provisionales, por la dificultad ahora mismo en localizar a esos desaparecidos. El fuego, además, sigue con ese enemigo. Lo estamos viendo en las imágenes en directo, que está siendo el fuerte viento que azota toda esa zona. El los gallardos sobre el terreno. En el puesto de mando avanzado sigue nuestro compañero de Ser Almería, Javier Romero, y esta es ahora mismo, como digo, la mayor dificultad, frenar el avance de las llamas, ese viento en un terreno que además está muy seco debido a las altas temperaturas. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Sí, ¿qué tal, Casal? Así es el viento, es la principal condición climatológica que está, bueno, pues provocando que vaya con mucho retraso intentando controlar este incendio, pero ahora mismo tenemos última hora porque en apenas unos minutos va a comparecer el presidente andaluz, Juanma Moreno, que está saludando también a los efectivos de este parque de bomberos aquí en Turre, pero tenemos al portavoz de la comandancia de la Guardia Civil, Raúl Aguilera, que te escucha ya, Casal.
9: Señora Aguilera, ¿qué tal? Hola, Muy buenas tardes, ¿cómo está? Dígame, ¿hay una noticia, cualquier novedad sobre los desaparecidos, que ahora mismo es lo que más nos inquieta?
15: Sí, bueno, novedad. La novedad es que nosotros ahora mismo estamos realizando batidas por zonas extinguidas para la localización de estos desaparecidos. Están trabajando unidades especialistas del GREIN de montaña, equipos de seguridad ciudadana, patrullas territoriales.
9: ¿Sabemos o cabe la posibilidad de que haya personas que pudieran haber quedado atrapadas dentro de esas viviendas, dentro de esos cortijos en esa zona?
15: Sí, efectivamente, cabe la posibilidad, por eso se están realizando estas batidas, porque ahora mismo la prioridad número uno que tenemos es localizar a estas personas y llevar a cabo esta localización. Hacemos llamamiento también a la puesta de denuncias por parte de familiares. Se ha habilitado en el cuartel de Garrucha una zona para recogida de denuncias para familiares o cualquier amigo o vecino que echen falta a alguien.
9: Portavoz, ¿se han presentado ya denuncias?
15: No me consta el número de denuncias, no tengo datos oficiales de ellas, pero sí, efectivamente, sabemos que hay que buscar a personas.
9: Estamos hablando, según los primeros datos, de una buena parte de la población, de los que han fallecido, que se trataría de población extranjera, fundamentalmente de población británica, ¿verdad?
15: Efectivamente, por la zona sí hay mucha persona británica, mucha persona extranjera residente, pero no tengo, ya le digo, no tengo los datos oficiales de las personas ni la nacionalidad ahora mismo en concreto, de las personas que se están buscando.
9: Portavoz, sé que va a comparecer en breve el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, no le quiero robar más tiempo, pero sí le quiero preguntar por algo que ahora mismo también nos inquieta, que es el origen de las llamas, si realmente en el origen puede estar ese cable eléctrico del que se ha hablado en algún momento durante la mañana.
15: Bueno, no se descarta esta posibilidad, se está barajando esta posibilidad, pero aún es temprano para esos análisis que están haciendo los equipos de investigación, el SEPRONA en concreto.
9: Portavoz de la Comandancia, gracias por estar con nosotros en este tiempo especial de información aquí en la cadena SER. Un saludo y muy buenas tardes.
15: Gracias.
9: Romero, ¿algo más?
14: Pues nada, que salvamos allí al puesto donde va a comparecer ahora mismo Juan Manuel Moreno, y a ver si tratamos de confirmar estos datos que venimos hablando toda la mañana, ¿no? 11 fallecidos, eso sí, en su mayoría británicos y belgas, y todo apunta, como decimos, lo ha dicho el presidente andaluz esta mañana en la antena de la SER con Blanco, que sí se debe a el origen de este incendio que ha arrasado 3.500 hectáreas a un cable. Vamos a ver lo que aporta ahora mismo el presidente andaluz con estos datos, y te puedo adelantar, nos acaban de decir ahora mismo a la cadena SER, que también va a visitar esta tarde la zona afectada por este incendio el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
9: Es la última hora, pendientes, por tanto, de esa comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, y como nos acaba de comentar Romero, desde la zona también la del ministro del Interior, Marlaska, que visitará esta tarde la zona. En la programación especial de la SER hemos escuchado también esta mañana al alcalde de Vedar, Ángel Francisco Collado.
16: Ahora mismo está evacuado prácticamente el 100% del municipio. Están en el municipio vecino de Lubrín y también en el de Garrucha. En el pueblo, pues como digo, llevo bastante rato en el puesto de mando. Desde aquí, pues se empieza a haber claridad ya.
9: A María, que es concejala de Los Gallardos, el otro municipio afectado.
17: Que la gente que está siendo desalojada del municipio de Los Gallardos están siendo realojados todos en el pabellón de deporte de Garrucha, ¿vale? Ahí están siendo atendidos, porque aquí en el espacio escénico donde nos encontramos ahora mismo Los Gallardos, aquí están instalados los servicios médicos. para por cualquier emergencia o cualquier urgencia que surja.
9: En este especial informativo también hemos escuchado a los evacuados, por ejemplo, a Carol, que ha sido desalojada en una barriada de Los Gallardos.
18: Vivo en una barriada de Los Gallardos que acaban de evacuar. Así que estamos ahora en el pueblo de Los Gallardos. Saliendo de donde vivimos hemos visto las llamas cerca, sí, que han venido del ayuntamiento a evacuarnos. El núcleo de Vedar está bien, mi restaurante que está a 4 kilómetros también está bien. Sí que he escuchado que ha habido varias viviendas afectadas en las afueras
9: y
18: de Vedar.
9: Y también a los medios de emergencia que están llegando, que están trabajando ya en esa zona. Fran es de Cruz Roja.
19: Bueno, nosotros lo primero que hacemos es filiarlos para coger la información de los datos y para tener toda la información por si alguna de las fuerzas de seguridad del Estado nos pide alguna información para cotejar y sobre todo si tienen algún tipo de desaparecido, alguien que no encuentra, para intentar ver si lo podemos localizar y si no, pues para derivarlo hacia Guardia Civil para que pongan la denuncia correspondiente y empiece todo el trámite correspondiente.
9: La noticia ha trastocado todas las agendas políticas e institucionales de este día. El gobierno andaluz ha suspendido los actos previstos esta mañana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito también un mensaje en redes sociales hace unos minutos. Como acaba de comentar Javier Romero, el ministro Marlaska va a visitar la zona esta misma tarde. Repasamos cómo respira el mundo de la política ahora mismo. Joan Gimeno, ¿qué tal? Buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. El que no viaja de momento es Pedro Sánchez, porque dicen en la Moncloa que es momento de dejar trabajar a los servicios de emergencia. El presidente sigue la evolución del incendio en contacto permanente con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que viaja esta tarde, y también con la unidad militar de emergencias. También está en contacto permanente Pedro Sánchez con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el que ha hablado hace un par de horas y al que le ha ofrecido la máxima colaboración del Ejecutivo Central. En eso acaba de insistir también la ministra portavoz, Elma Saiz.
21: Como saben, el presidente del Gobierno acaba de comunicarse con el presidente de la Junta, en el sentido de la máxima colaboración entre instituciones para hacer frente a esta tragedia. Todos los medios humanos y materiales del Gobierno.
20: El incendio ha cambiado los planes de este viernes. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido también su agenda. Tenía previsto viajar esta tarde a Valladolid, al Congreso de Nuevas Generaciones, pero se queda en Madrid en contacto también con Juanma Moreno. Su número dos, Miguel Tellado, no ha desaprovechado la situación para lanzar una crítica al Ejecutivo.
22: España necesita mejores servicios públicos, especialmente para prevenir y combatir tragedias como la que hemos sufrido en Almería. Se requieren más medios, mejores recursos y tener toda la atención puesta en el servicio a los españoles. España necesita urgentemente un gobierno central, centrado, única y exclusivamente en la gestión.
20: Santiago Abascal, el líder de Vox, ha mandado su pésame en redes sociales, igual que han hecho otros líderes políticos como Yolanda Díaz o Irene Montero, así como los diferentes presidentes autonómicos.
10: Hora 14.
9: 1:10, tiempo especial de información aquí en la antena de la cadena SER, al que sumamos otras cuestiones de este día, y la primera es una noticia de última hora sobre el caso Leire que acabamos de conocer. Javier Ruiz Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes. Novedad relevante en este caso, sí. El juez Santiago Pedraza ha imputado formalmente al expresidente de Correos y anterior jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Vamos con la última hora. Pedro Jiménez.
24: El juez Pedraza, a instancias de anticorrupción, imputa al expresidente de Correos en el caso Leire, el que fuera exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE, Juanma Serrano, entra de lleno en la supuesta trama de amaño de obra pública en la SEPI y en las maniobras para desestabilizar causas que afectaran al gobierno y al Partido Socialista. El juez acuerda el volcado de su teléfono móvil reclamado por la UCO por las comunicaciones que, decían los agentes, especialmente haya podido mantener con otros cargos públicos.
9: Y, por supuesto, el Mundial.
3: Mundial 2026, Cadena SER.
9: Porque hoy es el gran día de España, nos jugamos nuestro pase a semifinales frente a Bélgica esta noche a partir de las 9. Óscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: Hola, Jaime, muy buenas. Segundo día de cuartos de final del Mundial. Hoy es turno de España. La cita es a las 9 contra Bélgica en Los Ángeles. En semifinales espera ya Francia, que anoche ganaba 2-0 a Marruecos. Y aunque no quiere hablar todavía de las semifinales, el seleccionador antoniano es optimista. Cuéntanos, muy buenas.
26: ¿Qué tal? Buenos días. Luis de la Fuente se mostró anoche muy optimista y se percibe lo mismo en el hotel de la selección aquí en Los Ángeles. Parece que va a repetir el mismo equipo de los últimos partidos, es decir, con Pedro Porro en el lateral derecho y con Dani Olmo en la media punta. Ayer estuvimos en el entrenamiento de la selección y se veía perfectamente a jugadores clave desde el banquillo, como puede ser Mikel Merino, Gavi o el Panda Borja Iglesias, pero lo que funciona no se toca y por eso Luis de la Fuente va a repetir ese 11 que todos conocemos ya de memoria.
25: Además de Thibaut Courtois y de Kevin De Bruyne, uno de los jugadores belgas más conocidos es Romelu Lukaku, el delantero del Nápoles, que tiene muy claro quién es la selección selección favorita esta noche?
0: Para mí, el España es un equipo muy completo porque en muchas fases del juego ellos están muy fuertes. Puedes jugar de combinación, de velocidad con dos jugadores por la banda y tienes muy jugadores que están muy inteligentes dentro de las líneas. Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fin ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos cualidades también y vas a estar en un partido muy importante para nosotros.
25: El España-Bélgica se juega a las 9, lo contamos desde las 7 de la tarde en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER.
3: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
9: A las 2 regresamos en la antena de la SER, seguramente ya recopilando las primeras palabras del presidente de la Junta de Andalucía, que se encuentra ya recorriendo la zona del incendio de Los Gallardos. Especial informativo en esta antena y noticias que seguimos actualizando, por supuesto, en nuestra web, en cadenaser.com.
3: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER, Comunidad Valenciana. Radio Alcoy, Cadena SER.
1: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 31 grados centígrados.
3: SER Deportivos Alcoy. Ismael Mayor.
2: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Deporte en Radio Alcoy, a los de la Onda Media FM, página web, aplicación móvil de la cadena SER, y a los que nos escuchéis después en el podcast de SER Deportivos Alcoy. En este viernes 10 de julio, en el que este próximo fin de semana, y además durante la semana ha sido y manda la gimnasia, tanto rítmica como artística, porque Daniela Picó está en Milán para disputar la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, y en Guadalajara se está disputando el Campeonato de España de Gimnasia Artística. Ya ha habido participación, hoy turno para Laura Casabuena y Maya Yácer, y en cuanto a resultados ya tenemos una campeona de España en Vía Olímpica 8, que es una categoría ya muy importante, es Teresa Galvis, que por cierto ya está en Alcoy, lo consiguió ayer, ya está en Alcoy, y es del Gymnastic Le Sport Alcoy, consiguió también plata en salto y bronce en paralelas. Repito, Teresa Galvis, campeona de España en Vía Olímpica 8. Además del Club El Pastoret, Naroa Gómez consiguió el bronce en la categoría Vía Olímpica 1. Hasta allí nos vamos a ir ahora para hablar tanto con Tavi Fuentes como con Simón y Fernández, entrenadoras de ambos equipos de Alcoy. Además, el alcoyano confirma el rival del Trofeo Ciudad de Alcoy, será el Hércules, derbi alicantino que hacía ya mucho tiempo que no se veía en el Collao y que el próximo 14 de agosto se disputará en Alcoy ese encuentro, partido amistoso, Trofeo Ciudad de Alcoy. El Deportivo se enfrentará al Hércules en un día en el que suele ser festivo en general para ellos, porque además tendrán la presentación del primer equipo justo antes del partido. Es la 1:15 de la tarde, nos vamos a ir a Guadalajara en este SER Deportivos que ya comenzamos. Nos vamos a Guadalajara, donde se está celebrando el Campeonato de España de Gimnasia Artística, y ahí tenemos representación alcoyana, el Pastoret, Tavi Fuentes. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas, muy bien, aquí estamos.
2: ¿Qué tal? ¿Ya tenéis resultados? ¿Ya habéis competido? ¿Cómo está yendo la cosa?
4: Pues sí, hemos competido ya con 3 gimnastas y nos quedan 2. Y la verdad que los 3 gimnastas que han competido, la pequeña de 7 años que era Vía Olímpica 1, hizo muy buena competición y sacó medalla, siendo un año más pequeña que el resto en suelo, ¿sabes? Quedó tercera y la verdad que con una competición muy regular y muy buena. Y nos sorprendió gratamente por la medalla, porque no nos lo esperábamos. Claro, al ser un año más pequeña que el resto de competidoras, se nota con esas edades.
2: Claro.
4: Pero la verdad es que lo hizo muy bien.
2: Claro. ¿Cómo ha ido la mañana?
4: Pues esta mañana hemos tenido entrenamiento con Yeray, que es el infantil, que compite mañana. y ahora ya no tenemos nada hasta la tarde que compite Laura Casabuena.
2: ¿Ella está recuperada o es para empezar un poquito a probarse?
4: Está pues empezando a hacerlo ya todo, y lo que pasa es que para este campeonato no han querido forzar. Y saldrá en suelo con la dificultad un poco reducida porque está recuperándose también del pie que tenía una lesión, y saldrá en suelo esto con menos dificultad y en barra de equilibrios con todo menos con la salida de doble mortal en carpa, o sea que, pero bueno, ya está haciendo a nivel de entrenamiento, está entrenando ya todos los aparatos bien.
2: Eso es una...
4: Lo que pasa es que no quiere precipitarla.
2: Claro, pero eso es una gran noticia, ¿no? Que vuelva después de, claro, de la lesión. ¿Vuelve hoy? Claro. ¿Es el primero que hace después de la lesión?
4: Salió en la Liga Iberdrola hace dos semanas en Pamplona, uh-huh, pero solo hizo barra porque el suelo aún no había empezado a probar, y la verdad es que le fue muy bien. Quedó tercera en barra, o sea que con el ejercicio un poco más, o sea, con no toda la dificultad que hace, pero aún así logró quedar tercera, y ya se vio, ella se testó un poquito a nivel de competición, que hacía mucho tiempo que no competía, y eso, pues este viene igual a probar, a ver cómo, a retomar su camino a nivel competitivo.
2: Claro. Tavi, a partir de esta tarde con Laura, después, ¿cómo viene el fin de semana? ¿Cuántos competidores tenéis y cómo lo vais a afrontar?
4: Sí, pues mira, tenemos a Laura esta tarde y mañana por la mañana, que es el último día de competición ya, tenemos la competición del gimnasta infantil que te he dicho antes que hemos entrenado esta mañana, ¿sí?, con Yeray, y salimos del entrenamiento ahora y la verdad estoy muy contento porque tiene algunos elementos así que se le resisten un poquito y los ha hecho muy bien. Entonces, pues hay mucho nivel porque para él es el primer año que sale en categorías de vía olímpica. Estaba en base hasta el año pasado y pues eso, también veníamos un poco a probar a ver qué tal le iba, y sobre todo para que se vea él en el nivel que está ahora. Y muy bien, la verdad que muy bien. Este año es un año de transición para él, y eso, ahí trabajando a tope con él, y pues eso, este año lo usaremos de un poco de toma de contacto con los niveles de bioolímpica para el año que viene ya ir a tope.
2: Pues será es una pasada seguir teniendo gente del pastorete de ese nivel. Tavi, muchísimas gracias, no quería molestarte mucho. Que os vaya muy bien la competición y sobre todo, pues eso, a seguir haciendo gimnasia y disfrutando de vuestro deporte.
4: Muchas gracias, un placer hablar contigo siempre.
2: La competición de Guadalajara, que para algunos ya ha terminado, y en este caso para algunos competidores del Gymnastic Le Sport. Simone Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Pues estuvisteis también en Guadalajara, todavía tenéis ahí representación del club, pero lo gordo ya habéis acabado.
5: Sí, bueno, empezamos el martes, empezamos bastante mal, la verdad, porque tuvimos la lesión de una gimnasta durante los entrenamientos y luego tuvimos las vía olímpica 8 con Teresa Galvis, campeona de España.
2: Importante, ¿no? Estamos hablando de un título importante de Teresa que bueno, pues que sigue sumando medallas y sigue sumando experiencias también, aparte de títulos.
5: Sí, bueno, Tere está en vía olímpica 8, que es una categoría ya muy exigente. Y la verdad es que sabíamos que la niña estaba técnicamente bien, pero claro, hasta que no compites y no ves también el resto de competidoras cómo estaban, no sabíamos exactamente cómo íbamos a terminar. Pero la verdad es que hizo una super competición, tuvo un fallo en barra, pero luego el resto de aparatos los defendió súper bien. Y nada, y al final eso, campeona de España con 45 puntos, que está, vamos, estupendo, súper, súper bien.
2: Claro, sobre todo, Simone, ya la categoría, ¿no? Villa Olímpica 8 ya requiere, ya es de lo, para que nos entendamos, de los mayores que ya están en un nivel importante.
5: Sí, bueno, es una categoría senior, luego por encima tendríamos senior élite, pero ya está en senior. Es una categoría donde ya hay un nivel de gimnasia que yo veía los entrenamientos y pensaba, madre mía, las niñas hacen mucha dificultad ya en estas categorías. Pero bueno, Tere estaba muy bien y lo importante de eso, el competir y con menos los menos fallos posibles. Y aparte, lo que te digo, que la dificultad es muy alta ya en esta categoría.
2: Claro.
5: Así que, vamos, estamos... Yo todavía no lo asimilo. Estoy un poco en shock, pero bueno.
2: Es un título muy importante. Simone, ¿os queda todavía Maya y Acer allí en Guadalajara?
5: Sí, Maya compite esta tarde. Uh-huh. Esta tarde, Vía Olímpica 10. Ella sí que está en senior élite. Compite con el Chelsea, igual que Tere, que también compitió con el Chelsea. Y a ver qué tal. Yo estoy convencida de que le irá súper bien a Maya.
2: ¿Cómo está? Porque ya hacía tiempo últimamente volvió a pillar el ritmo como tocaba. ¿Cómo está?
5: Pues yo la encuentro muy bien, la verdad. Sí que es verdad que no tiene el nivel de exigencia ese que tenía hace unos años. Ahora está más relajada, hace otras cosas, trabaja, estudia. Pero yo creo que la experiencia le da como un grado de seguridad que antes no tenía. Entonces la veo muy relajada, pero con una gimnasia, la que ella hace, muy muy afianzada, ¿sabes? Muy segura de sí misma. Así que yo estoy segura de que hoy, vamos, le va a ir genial.
2: ¿Con esto ya acabáis la temporada o todavía os quedaría algo más?
5: No, ya está.
2: Ya está bien, ¿no?
5: Ya está bien, sí.

0: agradant un poc
1: Bueno, no, ja
0: ara que
1: estem
0: estem ahí
1: acabant,
0: arribant als
1: no.
0: quarts i això,
1: Sí,
0: millor.
1: no, jo crec que anem a fer algo gran en els
0: Ai, ai, ai,
1: mundials, eh?
0: vamos ahí.
1: És a dir, el problema que tenim és França, no? Que sí, que que es poden creuar en ella,
0: A
1: però
0: veure què passa. A
1: no
0: veure,
1: sé.
0: esta
1: Ara,
0: nit...
1: tampoc
0: Ja.
1: tampoc
0: No
1: em
0: em preocupes.
1: preguntes massa perquè no sé qui està classificat. Jo
0: Esta nit contra Bèlgica, jo crec que sí, no? Els
1: sí,
0: quarts
1: no,
0: de final...
1: Espanya-Bèlgica. Però bueno, l'altre dia vaig
0: Va,
1: veure un partit
0: sí.
1: Argentina contra, que no vaig entrar en polèmiques,
0: No.
1: contra Egipto. Jo crec que els equips, anem a dir, africans han sigut un poquet
0: Vilipendiats,
1: perjudicats, eh? És a dir,
0: vilipendiats, sí.
1: en esta Copa del Món. Jo no, però no vull que entrem en polèmiques, perquè
0: No,
1: la gent s'ho pren molt fort i jo del Mundial és que enguany vaig molt despistat.
0: sí.
1: Enguany, en este Mundial vaig molt despistat,
0: Sí,
1: eh?
0: és que som
1: Totalment
0: ahí, tens ahí
1: despistat.
0: un poquet d'això.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res, el que fem és esta setmaneta, que tal com està el tema de
1: El
0: les...
1: tema del cine, òbviament, ha
0: Sí.
1: baixat, jo crec que com a conseqüència també del Mundial,
0: Claro.
1: però també com a conseqüència de... No, no crec que hagi baixat com a número d'espectadors, sinó que ha baixat en quant al número de pel·lícules que s'estrenen. I això i tot, a Sinocoi se n'estrenen moltes. Perquè jo vaig estar, va ser, anem a veure, quin dia vaig anar a veure Obsession,
0: Sí.
1: que em va pareixer una pel·lícula excel·lent, perquè és una pel·lícula que arranca sense que aparentment passi res de l'altre món, però va avançant i tu vas entrant en un ambient molt malsà, molt, molt incòmode, no? I al final allò esclata, no? És dir, eixe dia jo vaig anar a la primera sessió i, òbviament, eren pocs, no? Però quan vaig eixir
0: Estava
1: n'hi
0: ple.
1: havia molta cola, no?
0: Ah,
1: Per a
0: okay.
1: poder entrar al cine. Crec que va ser exactament el diumenge, el
0: Diumenge.
1: diumenge,
0: No, no, en
1: sí.
0: general està animat,
1: Sí,
0: això.
1: sí, sí.
0: I a més, pues, el mèrit de tots els estrenos que, com
1: Sí, n'hi
0: comentem,
1: han
0: feixen
1: moltíssimes,
0: una
1: perquè
0: cartellera amplíssima.
1: sí, esta setmana plega una pel·lícula complicada que, de la que anem a parlar un
0: Vale,
1: prou, si
0: perfecte.
1: tenim temps,
0: Tenim
1: perquè ens
0: temps, avui
1: donarà
0: tenim temps.
1: peu a parlar de la un poquet de la història del cine, que és el que a mi m'agrada. Eh? Altra cosa no crec és que m'agrada molt més que el futbol, per suposat. Eh? És
0: És
1: dir,
0: el passat i el present.
1: sí.
0: Anem allà, anem a escoltar la primera de les pel·lis, que és un poquet eixe blockbuster.

0: sabes quién eres de verdad.
1: Las historias son ciertas.
0: La historia acaba de empezar.
2: La historia acaba de empezar.
3: Bueno, pues historia acaba de empezar, yo ja fa temps que em vaig cansar, si vols que el diga la veritat. Perquè jo sóc aficionat al cine des de que tinc ús de memòria, des de que la meva memòria arriba. I recorde que els meus pares em duien a veure Walt Disney, i per a mi això era l'aconteixement, tornar a veure la Cenicienta, tornar a veure Blancanieves, i això que eren cuentos, és dir, cuentos que no eren històries més o menys actualitzades, no?
2: Hacien un dálmata, també.
3: Un dálmata era una maravilla, los aristogatos que tocaven jazz.
2: La dama i el vagabundo.
3: Sí, una quantitat impressionant, i aquestes pel·lícules a mi encara m'agraden, però després va haver una segona etapa, perquè la que he vist, la Walt Disney, va entrar en QVC, i va haver una segona etapa de la que van eixir gràcies a pel·lícules com La Sirenita i La Bella i la Bèstia, que encara les van veure en el Goya, jo ja era major, i la Disney es recupera. Però, bueno, alguna ment preclara, perquè deuen ser ments preclares, se s'ha ocorrit retornar-les a fer totes en personatges persones reals. Bueno, jo que sé, tot això implica que les pel·lícules tinguin que tindre a associades un gran número de cançons, la qual es converteixen en musicals que es pareixen als musicals que estan en cartel en la Gran Via de Madrid. Que jo també estic mania, perquè quan jo estava en Madrid, pues no he anat a veure pel·lícules en la Gran Via de Madrid. Ara no se'n podria veure ninguna. Ara tot el que pots veure són musicals.
2: Que han ocupat el lloc de cines.
3: Exactament. Bueno, pues Baiana a mi ja no em va agradar en dibujos, no? Ara en persones encara en té que agradar menys. Però és que el dic una cosa, La Sirenita, que a mi em va encantar en dibujos, la versió en animació, és que encara no l'he vista, i això no. Que tinc la plataforma de Disney, que la puc veure en qualsevol moment.
2: És que
3: també el dic que Lilo i Stitch, que és una delícia de pel·lícula en animació, la pel·lícula en personatges reals, pues és que tampoc enquidra, no? I ara Baiana, que ja li dic, ja li tenia prou mania per la història que contava, ja per molta cultura associada que n'hi ha a la Polinèsia i al Pacífic. Bueno, tot això està molt bé, però a mi el que m'agradava era, per exemple, una pel·lícula com Hawaii, de George Roy Hill, en Julie Andrews, en Richard Harris, en Max von Sydow, però esta Baiana, pues bueno, sí, bé, el dios Maui és que l'associa al meu actor predilecte.
2: Ramon, està ahí, anava a dir-te'l, no?
3: Dwayne Johnson, no? Que, a més, Dwayne Johnston, o Johnson, no ho sé, que damunt, així li han tingut que posar una peluca que canta en Panavisió. I bueno, pues tenim que dir que esta Baiana ha sigut dirigida per Thomas Cale, que va néixer en Alexandria, que no té res que veure, on està la biblioteca, en Egipte no té res que veure, és Alexandria, Virgínia, i té 49 anys. Entre els actors està Catherine Langaria, que
2: serà la xicona,
3: ni idea, serà la Baiana, no? Dwayne Johnson, John Dewey, Frankie Adams, Rena Owen. I bueno, i de què tracta? Pues és que tracta de lo mateix. A mi cada volta em costa més explicar de què tracten aquestes pel·lícules. Estem en les Isles del Pacífic i Baiana té que lançar-se al mar en companyia de Maui, li diuen Maui a este home, sí. Ja que té que salvar la seva comunitat, la té que salvar de algo, no sé de què, però té que salvar la comunitat.
2: De la desaparició.
3: Que és la isla de Montonui, que es diu la... Bueno, damunt aquesta pel·lícula en imatge real ha vingut 10 anys després de la pel·lícula d'animació, que va ser en 2016. I entre el que jo he llegit, dos cosetes a destacar, no? Sí. Anem a veure. Diuen que a voltes la integració dels personatges que han tingut que generar per CG ahir es nota un poc.
2: Sí.
3: No crec, perquè la Walt Disney de lo que no li se pot acusar mai és de
2: no fer bé les coses. No,
3: és un perfeccionisme quasi que produeix angoixa, no? De veritat. I l'altre és el compositor, que no és un... no és un mal compositor, el que passa és que a mi, per musicals, entes que dur, Si vols dur-me a la Disney, dus-me a veure Mary Poppins. Si vols dur-me a les altres, a Roger Hammerstein, dus-me a South Pacific, o dus-me a Sonrises y Lágrimas, o My Fair Lady. No? Entonces, vull dir que l'autor del llibret este és Lin-Manuel Miranda, que va fer una pel·lícula, la va dirigir ell, que es diu El Barrio, i que té un hit en Broadway des de fa un milió d'anys, que es diu Hamilton.
2: Hamilton.
3: Sí. I que es pot veure, crec que via HBO o alguna plataforma digital d'aquestes.
2: Pues ocorrixen tres coses vinculades al cine, persones, animació. Una, Buscando a Nemo, això no podran fer-la en persones, perquè són peixets, els protagonistes.
3: O sigui, ahí... Te'n de peixets.
2: Igual també, però bueno, en principi Dori no la tenen com a humana. I després l'altra cosa que m'es ocorria, que ja en dies, a veure, a mi no m'agrada tampoc, jo recordo quan, per exemple, Mortadelo i Filemón van fer persones, o Asterix i Obelix van fer persones, no m'han agradat, perquè tu tens la imatge del còmic. I entonces, per molt que les persones, pues, per exemple, que era Gerard Depardieu, o l'actor que han fet de Mortadelo, que eren superbons, no acaba mai de dir, ostres, això no és el que jo recorde dels còmics.
3: Però en quant a còmics, per exemple, Astèrix van a començar en cine dibuixats, en còmics.
2: Sí, que tampoc m'agradava.
3: No van acabar de despegar.
2: Exacte.
3: I després de Pardieu i este...
2: No me'n recordo com dient. Clavier, no?
3: Sí.
2: Que és el típic que fa totes les pel·lícules.
3: Clavier, crec que no sé si era ell. Bueno, no me'n recordo. Però en persones, bueno, van funcionar, no? Jo ahir el podria contar una anècdota molt xula de la docència. Sí. Ara que la docència està en plena eclosió, no?
2: Sí.
3: Pues me'n recordo jo que quan estava jo...
2: Cristian Clavier.
3: Cristian Clavier, sí. Quan jo estava en l'institut en actiu, que era professor de matemàtiques i, a més, molt aficionat al cine. En aquella època jo no vaig canviar, no? I el Calderón es va fer càrrec del Calderón una empresa que eren de Campello, i Maria Ripoll, que si nos escolta, jo des d'ací li envia una abraçada molt forta. Jo l'estimava molt a Maria, era una xica que duia el cine en una devoció impressionant, li se va ocorrir ofertar el cine, certes pel·lícules, als instituts, als col·legis. Per exemple, tot va començar per Esquilache, aplega Esquilache a les pantalles, i ella diu, escolta, no us interessaria dur a la gent d'història o de... per a literatura, història, a veure Esquilache, jo dic que sí, no, podria ser, però no per la Vespa no comptes, perquè ells, si la tenen lliure, no vendran. Tenia que ser dur-los a canvi de llevar-los classes. És que això és molt delicat. I bueno, i a un preu molt limitat, Mari nos va posar uns preus molt limitats, i vam anar a veure una sèrie de pel·lícules que van estar interessantíssimes. Mira, vam veure Esquilache, vam veure Pequeño Buda de Bernardo Bertolucci, va coincidir el centenari de Cristóbal Colón, recorda que van haver dos pel·lícules, la de John Glenn, George Lansenby, un antic Bond, i la de Ridley Scott en Gerard Depardieu, no? És a dir, vam partir, vam dur els més xicotius a veure la de John Glenn, perquè era més curteta, i l'altra als majors. Bueno, vam anar a veure una sèrie de pel·lícules, però totes seleccionades per el cine o per els professors acompanyants, no? I un dia em diu, Mari, pues oferta, dis-los que un dia li llisquen ells, que siga la pel·lícula que siga, i jo li obri el cine perquè vegin aquesta pel·lícula. I me'n recordo que em van enviar la primera d'Astèrix i Obèlix.
2: Mira, a veure, els alumnes.
3: Mira, tu imagina't que no quadrava, quadrava.
2: Jo és que també som molt fan del que és el còmic i veure-los després, humans, et costa molt.
3: Però bueno,
2: l'última era que volia comentar, ja acabem el tema dels personatges, La Bella i la Bèstia, per exemple, això sí que va tenir prou èxit, jo me recordo, que va ser de les primeres
3: en personatges va anar bé.
2: Sí, va ser de les primeres.
3: Bueno, pot ser que una pel·lícula d'aquestes tinga un llibret excepcional, ¿no?, de musical. Lo que sí que va a haber una... Esta semana vaig veure jo una pel·lícula en una plataforma digital de Richard Linklater, el de sí. Antes del amanecer, Antes del atardecer, el de Nouvelle Vague, sí. De Richard Linklater, i la pel·lícula estava basada... era la biografia del qui feia les lletres en companyia de com es diuen aquells, és de Sud Pacífic. Rodgers i Hammerstein. Oscar Hammerstein i Jane Rodgers. Però el primer autor del llibret era un altre, i era la biografia de l'altre, que en aquests moments, ui, com vaig molt despistat, no me'n recordo.
2: No passa res.
3: Bueno, i me'n recordo que en Estats Units, sí. La lletra, el libreto, sobre sí. el que es basava el musical, era quasi més important que l'autor mateixa... de la pròpia música.
2: Curiós.
3: Saps? Sí, sí, sí. Entonces pot ser
2: això. Bueno, vull dir que sí, que hi ha algunes pel·lis que sí, Emma Watson a més era, jo recordo, però a partir d'ahí han volgut ahí... Inclús estic pensant ara, perquè ha dit jo de Buscando a Nemo, que no serà en imatges reals, sí que van fer imatges reals del Rei León. O sí. sea que igual també acabaran en imatges reals de Buscando a Nemo, cuidado.
3: Sí, bueno. També era difícil la de Lilo i Stitch, perquè el 50% acabaran... de la pel·lícula era Stitch, però sí, bueno, imagina. Ja veurem.
2: Bueno, però ara el que ja deixem un poquet del tema del cine i se n'anem al nostre amic, o sea, hem deixat a Dwayne Johnson i anem a Santiago Segura. Que bien.
3: Ah, Santiago Segura, productor, eh?
2: Sí, sí. Un atraco, arriba las manos. Están buscando, güey, tot, eh? Están ahí...
4: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza, con una silla de ruedas gigante pintada?
5: Estaba rozando el dibujo.
4: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
2: Bueno, dicemos que seguro que irá
3: bueno,
2: para la otra. Bueno, contan con.
3: Tienen cuenta que Santiago Segura tiene una gran vista para hacer negocios sí. en las sus películas y ya recién iniciada la explotación de Torrente vía plataforma, sí. vía Netflix, en este caso, no es hacer publicidad, todo el mundo sabe que es Netflix, ¿no? Presenta Haciendo Amigos, ¿no? Esta Haciendo Amigos es la última película de David Marqués. Este es un director nascut a València, té 54 anys. Jo li conec dos pel·lícules que sí. no estaven gens mal. Un es dia en Temporada Baja, que la va fer en l'any 2022, en Fele Martínez, de l'actor d'Alacant, sí. i Anna Milán.
2: Sí.
3: A més, el personatge de Fele Martínez era sensacional, era un tipus que es dedicava al ser representant de futbolistes, saps? Sí, sí. I a més tenia un càmping, no? Sí. Bueno, això és en Temporada Baja, i també va fer una pel·lícula de suspense que un poc rara, és dir, difícil de seguir per la estructura que tenia la pel·lícula, que es deia Puntos Suspensivos, que la va fer en el 2024 amb José Coronado. Bueno, pues David Marqués es el sí. que se encarrega de esta película de Haciendo Amigos, que te guió de Marta González de Vega, ¿no? Uh-huh. La película la producida Tres Media, tal. Bueno, de David Marqués se me olvida decir que va a ser el productor de Campeones, uno de los éxitos sí. más grandes del cinema sí. español, una película altamente estimable. Uh-huh. El argumento es gracioso, ¿eh? Porque es trata de una pareja de atracadores, Antonio y el Félix, ¿no? Son los dos atracadores.
2: Antonio Resines.
3: ¿Qué tienen que ser? Antonio Resines y King Gutiérrez.
2: King Gutiérrez.
3: ¿Vale? Es decir, a estos se acompañará Megan Montaner, la propia Marta González de Vega y una dona, una chica que le digo Xerezada Atienzar, ¿no? Bueno, pues esta parella de atracadores, en la seva fugida, después de atracar el banc, es veuen mesclats, es creuen en un grup de teatre en el que els actors són discapacitats, ¿no? Com es confundixen? Perquè la monitora del grup de teatre, que li diuen Eva, confundix a uno dels dos en Àngel, que és un membre que van a incorporar al grup i que no el coneixen encara, no? Això és més o menys la història. La pel·lícula és una comèdia enormement divertida, és que Bora Laixina ha escrit el que podríem denominar el feel good, ixe, no? És dir, com es diu, el bon rotllet, no? Una pel·lícula com era Campeones,
2: sí, sí,
3: en definitiva, no? Bueno, pues esta es la segona, Haciendo Amigos, que ve de la producció de Santiago Segura.
2: De Super Santiago Segura. Molt bé, perfecte. Pues anem a escoltar ja la tercera de les pel·lis.
6: ¿Quieres que te cuente un secreto?
2: Vale, que se frenen avui.
6: La gente habla de Robin Hood,
5: cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe, era un ladrón asesino. Monstruos.
2: Me cacho, lo macho, no, no, que en un mes, se trenque el personatge.
3: Que no es trenque el mite.
2: Per l'amor de
3: Déu. Això t'ho dic, que esta pel·lícula té que ser una pel·lícula enormement complicada. La muerte de Robin Hood. És una pel·lícula molt oscura, molt rodada en plans molt oscurs. Sí. És una pel·lícula que tenia que haver vingut la setmana passada, però que ja en el cine li tenien cert reparo, però bueno, a l'haver-se estrenat, a l'haver sigut rebuda per la crítica en prou entusiasme, al no haver anat mal, pues la pel·lícula ha vingut immediatament, tenia en una setmana de retras només i ha vingut. La pel·lícula quasi és un autosacramental i partix de la teoria de que el personatge de Robin Hood no és el clàssic Errol Flynn en gorreta verdeta i que ix a les festes de Cristià, antigament a les festes de moros i cristians de Muro, que hi havia una fila que es diuen els arqueros, que duien el traje que duia Errol Flynn en el Robin de los Bosques.
2: Maureen O'Hara, ella.
3: Aquella pel·lícula de Robin Hood que va dirigir el gran mestre Michael Curtis. El director de Casablanca, no? I que a més també va codirigir William Cagley i que data de 1938. Jo la vaig veure sent molt xiquet i la vaig veure en una reposició en el Capitol, en el Capitol reposició. Teníem a Errol Flynn i ella qui era? Olivia?
2: Era Olivia de Havilland.
3: Era la parella, havia de dir Olivia de Harold Flynn.
2: Sí.
3: Bueno, en este cas, el Robin Hood que nos retrata...
2: Prat, i el malo. El malo era superbo.
3: És un home que...
2: Virgilio, el malo, que era molt bo. Era este, Basil Rathbone.
3: Basil Rathbone.
2: Sí, sempre feia de malo era, i era superbo, el tio.
3: Era Juan Sin Tierra,
2: era fantàstic.
3: Juan Sin Tierra, que era el germà de Ricardo Corazón de León, que se'n van a les, com es diria en valencià?
2: A la cruzada, les creuades.
3: Això no es tindria que assessorar el nostre amic, perquè costa... Jo sempre he dit les cruzades, no? Però com resulta que en el coi també hi ha una fila que es diuen cruzados i que ara es diuen creuades, però hauria que ser les creuades, no? Allà que se'n van a Ricardo Corazón de León, es va deixar el reino d'Inglaterra en mans del seu germà, Juan Sin Tierra, que si tu has vist una meravellosa pel·lícula que es diu El León en Invierno,
2: també
3: apareixia Enrique II d'Inglaterra, Plantagenet, en companyia de la seva dona, que era Peter O'Toole, en companyia de Leonor d'Aquitània, que era la dona, que era Catherine Hepburn, i tenia tres fills. Ricardo era Anthony Hopkins.
2: Ostres!
3: Però eixia el Juan Sin Tierra, que era un xiquet que su pare i sa mare maltrataven i que al final era normal.
2: Estava com estava. Que Steven en internet i el que feia del rei Juan era Claude Rames, que era la de Errol Flynn, Olivia de Havilland. I Basil Rathbone, que jo el dia que sempre feia de malo, era Guy de Lebouche o Le Bouchon, no sé quin paper, però era en el que sempre s'enfrontava Errol Flynn a l'espasa.
3: Bueno, pues en este cas ja t'ha dit que Robin Hood és un personatge agotat, cansat, d'una vida de lutxes, de batalles, per 25.000. En un es duia la raó, no anem a fer-lo mal, honesta, En un es duia la raó i en altres no duia la raó, no? Recorda una versió que vam veure no fa molt i que a la Madonna li agrada molt. I cada volta que la veu en la tele diu que és la que més li agrada, que és la de Ridley Scott.
2: Ostres,
3: el Robin Hood que va interpretar Russell Crowe en Cate Blanchett en l'any 2010.
2: Ja està molt xula.
3: Sí, però després n'hi ha dos nocilleres molt importants, no?
2: Això me'l va marcar molt, sí. A veure, jo només el dic una. Kevin Costner.
3: La de Kevin Costner.
2: Morgan Freeman.
3: Que la van fer els dos Kevins. Kevin Costner, que va actuar, que era l'actor, era Robin, i Kevin Reynolds era el director.
2: Vale.
3: Que saps per què se la van pegar els dos? Perquè després de l'enorme èxit que va tindre este Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, en l'any 91, resulta que els dos s'embarquen en un projecte que va costar un dineral.
2: Waterworld,
3: sí, i se la van pegar, sí, però totalment, de tal manera que la gent li va girar l'esquena a un tipus tan interessantíssim des del punt de vista cinematogràfic com és Kevin Costner. Exacte. Que Bailando con Lobos és una autèntica meravella de pel·lícula.
2: Sí.
3: I inclús hasta aquell mensajero del futur era una gran
2: bueno,
3: pel·lícula.
2: El guardaespaldes, també. Sí. Però i quin és l'altre, Robin? No, no,
3: sí, però n'hi ha un altre. Aquesta és del 91, vale. La dels dos Kevins.
2: Vale. I quin
3: però n'hi ha un altre,
2: no,
3: que és la de este, com li diuen, la de John Irving, que també és del 91. Van néixer les dues el mateix any i que la interpretava Patrick Vergin en companyia de Uma Thurman.
2: Vale,
3: però és que aquesta va passar sense pena ni glòria, és a dir, dos Robin Hoods en l'any 91. En l'any 91. Bueno, i n'hi ha, està l'animada, la versió, que fija't bé que si Disney ha fet les seves pel·lícules d'animació en personatges reals, no ha fet falta que esperàrem a Disney per fer els personatges
2: reals. Sí, això també era dibuixer.
3: En l'any 73.
2: Si eren dibuixer,
3: en 1973, el Robin de Walt Disney.
2: Sí,
3: però vaig a dir-te una altra cosa respecte a Robin Hood. Bueno, és que crec que l'argument encara ni l'hem aplegat a contar.
2: Han passat.
3: Agotat i això, és ferit en una gran batalla i una monja la replega i se l'endú a un convent, a una fortalea, on ell dependrà a recuperar-se físicament, però sobretot intentarà un procés de redenció, no? La monja en aquest cas és Sor Brígida, que no té res que veure en la gran pel·lícula, enorme pel·lícula, que és la Robin i Marianne, de Richard Lester, a l'any 1976.
2: I Audrey Hepburn.
3: Audrey Hepburn, i ell era...
2: Sean Connery.
3: Sí. No? Una història d'amor meravellosa, en què el guió el va escriure James Goldman, el mateix que havia escrit El León en Invierno, i que la música la posava John Barry.
2: Saps?
3: Molt bo. Sí.
2: Vale, pues entonces és l'etapa final de Robin Hood.
3: Sí, aquesta pel·lícula haurà pogut arrencar, entroncar, no arrencar, perquè anem a veure si aquella era una història d'amor entre Robin i Marianne, així és Robin i una monja que li diuen Sor Brígida, no?
2: Que
3: no crec com poden casar les dues històries, però que si aquesta està propet d'alguna, és molt més de la de Lester que de totes les demés.
2: I ell és conegut, l'actor.
3: L'actor és Hugh Jackman.
2: Què fa ell? Hugh Jackman. Sí, que raro.
3: Ella també és Jodie Comer, i Bill Skarsgård també.
2: Se farà de malo.
3: I Murray Bartlett. Però el que també té molt interessant és, dirigeix Michael Sarnowski, que va néixer... Aquesta sí que te la saps. Va néixer en Milwaukee.
2: Home, Milwaukee.
3: Milwaukee.
2: Això què és?
3: Wisconsin.
2: No.
3: I que té 38 anys i que té dos pel·lícules enormement interessants. Una és Pig. Cerdo, no? Seria Pig.
2: Sí.
3: Seria una pel·lícula que va fer...
2: Nicolas Cage.
3: El qual tu jo veig que ja me l'estàs maltratant.
2: No li puc.
3: Me l'estàs maltratant. I l'altra pel·lícula interessant és un lugar tranquilo, el volumen 1. O un dia... Sí, un lugar tranquilo.
2: I sé que tenen que anar tots sense parlar, perquè si no
3: se'ls mengen.
2: I què li passa, que és el cerdo, no? Aquell que li passava a Nicolas Cage, li mataven el cerdo i anava a matar-lo a tots. Bueno,
3: i de la Robin Hood sí que tinc que destacar tres cosetes ràpides. Una, que tal volta la gran recepció crítica la és responsable la seva productora, la productora més mítica de totes, A24. No? Segon, que Robin Hood estarà més pròxim d'esta visió que anem a veure més oscura, que no deixa de ser un poema dels anglès que anava de veu en veu del segle XIV. O sea que,
2: de la persona real, vols dir?
3: I l'últim ja és la música. A mi la música m'entusiasma. No? La música d'esta pel·lícula és la firma un cantautor, un folk irlandès, que li diuen Jim Geddy, i que per a mi la música és autènticament preciosa. Jo li he vist temes d'esta pel·lícula tocats en una instrumentació totalment medieval, eh?
2: Instruments medievals i tot.
3: Sí, jo li he vist. Ell normalment toca la guitarra elèctrica, però és un
2: Així
3: músic
2: buscat,
3: que...
2: Sí. Bueno, i suposo que acaba morint-se, no? Perquè és la mort de Robin Hood.
3: Això és
2: el títol ja,
3: el
2: marca ja un poc.
3: Més estim prohibits per tu, no?
2: No, però que el títol de la pel·li és ja La muerte de Robin Hood, ja va morir.
3: Bueno, si teniu, si vos agrada la música, igual jo de música no en tinc molt, però a mi Jim Geddy com a músic em pareix excepcional. Este és un tema només, és una banda sonora completa dedicada a este personatge, però és que després n'hi ha, ell té més temes per ell.
2: Molt bé, doncs ens queden un parell de minutets i això m'he de demanar jo aquests dos últims minuts, perquè què vam fer la setmana passada? Qui vam parlar la setmana passada?
3: Del Barco Coyote. Bueno, perdona un segon, tinc en compte que la setmana que ve tindrem que parlar ja de l'Odissea, que Ulisses està ja plegant.
2: Ja ha estat en Londres, ha estat en París, estan fent allà
3: 180, quasi 3 hores de duració.
2: 3 hores, l'apuri, que bruto. Cristian...
3: Sí. I que estos dos minuts, què vas
2: Christopher
3: a dedicar-los?
2: Christopher Nolan. I estos dos minuts final vaig a dedicar-los a d'això. La xica mà. A veure, esperar. A veure, sí? O si la llegi bé, la cançó. A veure. Oh, però l'has sentida antes. Ah, sí, que sí, és quan es posa nerviosa i no vol cantar. Espera, vaig... Ara va, sorry, he de pegar mitja volta. Espera, vaig adelantar quan ja sí que canta.